Allò sí era la vida. Bé, d'aquella no era perquè no queria passar a música. I de vella m'hi costa que quant més de nou. Ja t'ho veus, a innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No se podia innovar, eh?

ja els hi era vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de Benjamin Costa, per quant més de nou. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. No s'ho podia innovar, eh?